0: ruega que el camino sea largo.
1: Ple d'aventures, ple de coneixents.
0: Lleno de aventuras.